0: te darás cuenta
1: que no pots menjar diners,
2: de que els cartos no són comestibles,
0: de que no puedes comer dinero.
1: El futur
3: és teu.
0: El futuro
4: en nos.
0: Onda ODS.
1: Ona ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Per a un món més just i sostenible.
0: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.